La California hem de fer-la. Les ho veia així, ben fer-me aquí tu. Amb aquí estaven, més amb això, guit, se mira.

0: Guàrdia Socorro. Un número, som més alt, no. Vosaltres, acabem ja, assumiu.
1: Si que trames el baixó, no te n'ha arruinat ni.